0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM. Oh!

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Sim.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la veu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

7. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ni diem jocs de taula, i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula, i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes, o cartes, o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, tauler, sense tauler. Estan, a més, a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre, i en aquest sentit dic que també han evolucionat, perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple. N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, perdoneu, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquesta és la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany de Cardedeu com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal, com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé, així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i néixer noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaja.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides amb família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys, eh?
1: Sí,
0: el joc al
1: sí,
0: final
1: sí.
0: És l'excusa que acabes rient, sempre hi ha el trampós en tot grup de joc
1: sí.
0: De taula, hi ha qui fa trampa, sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades
0: no.
1: I tot i així, la propera vegada que jugues, se n'oblida. O sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: No, a mi lo de les normes ho porto fatal, per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa costa, em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí, sí, sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò. Això ho fèiem així, ho fèiem així. Va, decidim que ho fèiem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
0: Que també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp i si no també a través d'Instagram doncs ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada de migrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer doncs això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen o que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, no? A partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. No? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit. Vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos. No vam voler enganyar ningú. Tanmateix, no? Puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de contingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I avui parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte capdalt, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment qualsevol substància.
3: El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va tancar el 2025, havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
0: I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clot i Glòries.
3: Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més, els missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
0: I els excursionistes, de fet diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
3: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
0: Tina Forés, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
0: La propera connexió se'ns emporta cap a Terres Lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
5: Sí, Vila, Vila.
0: Vila, Vila,
5: correcte.
0: Vinga.
5: Correcte.
0: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
5: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
6: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests punts calents, estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
5: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Gemena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barrabés i a la Ribera de Caldes.
0: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
5: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I avui per ser dimecres ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
7: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Star Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
0: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que estem organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
7: Gràcies, Núria.
0: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Gota, bon dia.
8: Ja no sé a qui saludo. I pronunciar el meu nom. Bon dia.
0: I què passarà aquí en Terres Prioratines, per exemple?
8: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
9: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
8: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perill alt de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
0: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
8: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Vall, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls i, com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
0: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
8: Fins demà.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc en tot el tema legal i, com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'estat? És a dir, com reacciona l'estat i tots els diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'estat al veure en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de tenir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora ningú, val? El primer és identificar, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es pot, si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i coses de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta filiació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posteriorment.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de tenir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marca, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, digues.
2: No, que dic que és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència i que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, però no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera, val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització, l'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar i va intentar entrar a nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada d'advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda. I el mateix Suprem estableix que ha d'haver una... que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència, de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, doncs automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, doncs hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de venir a un centre, a un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han hagut de fer han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no? Del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de mil de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí hi ha, intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat perquè fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria. Intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, Fiscalia de Menors també, però és tot és... Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no la estatal. Amb la qual cosa, sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hèrcula, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: Mira, hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim, del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: És que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? No, sí, sí. No, semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica el trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes, que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? De la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a l'illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser una la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera, o sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema, és que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, que és un tema
0: clar,
2: que és complicat. No?
0: Aquí ve l'última...
2: Aquí ve... No és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, però, la pregunta del milió.
2: Sí, dígame.
0: Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall... Però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquestes situacions, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè tot forma part del capitalisme imperant, de dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i els seus... hem fet extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta a països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres que hem anat allí a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució, i les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no? I no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir fenyes i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les expressions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat els mateixos pegats sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara, no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema perquè la veritat és que en donarà per parlar, veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació i segur que ens en direm a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria i, com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: Bon Andrés.
0: I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Mona FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidari, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que si no tenim terreny, on el farem? Aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, que és rascar, que és cavar, que és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això, pues, te distraus una mica A mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia, ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que sobretot, com deies, Marc, és donar, no, ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així, si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, eh? En directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Doncs, sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època que és bàsicament l'època de més visites, no, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? No, que els veus que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també, eh? Van agafant aquella vermelló una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, eh? Museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i no és una cosa que hem estudiat ni hem analitzat a fons ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil, sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada, de visitants aquests últims estius.
10: Sí, Sí, sí. No, no és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica a mica això es va... anem perdent a cada any, doncs, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Mm-hmm. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí. El que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, mm-hmm. És que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara mm-hmm. Ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i a l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles i també acumulem també...

0: el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega, i llavors entrant a la ciutat romana, a les Domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt això. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no? A nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Llavors, a nivell d'activitats sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors
1: duren
0: a ple sol, duren 1:45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al cap vespre, amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant, doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais, i les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 8:15 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
1: Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades, que estaven a ple sol, una mica com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
0: Sí, això evidentment a la gent que treballem a despatxos o així no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot això, al nostre servei de guies, que són soferts, és a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol, doncs, es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. Ostres. Perquè no s'escapava mai sota un tendal. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que a mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
1: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no? Aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
0: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
1: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canviï.
2: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Macampúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala, moltes gràcies per aquesta connexió.
1: A vosaltres.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mina de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
0: Notícies en xarxa.
3: He perdut un galó al que i ara no m'atreveixo a fer-ho.

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres de Cardedeu ho porteu bé, això, no?
1: Sí, sí, ho portem.
0: Sí,
1: ho portem,
0: perquè
1: sí.
0: He vist que esteu molt enganxats a l'1.
1: Mira, a l'1. És que és tot un tema, l'1, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té, més, no té massa més complicació. Són colors, números
1: i ja. Sí, sí. De fet, és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros molts cops. O sigui,
0: i rius,
1: que...
0: sempre rius, perquè sempre allò, hi ha allò de canviem de sentit, ara toca tu, ara...
1: Sí, no. És una partida senzilla que, tret aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tan grans com petits, vull dir que està molt bé l'1, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, i teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí.
0: Veure, si
1: la voleu, zona comú.
0: Si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí. No vull dir res, però potser sí que ho sabreu.
0: Molt bé. Què diuen els oients en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'1. És a dir, que no anàvem mal encaminades, eh? I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula... Uh-huh. Es pot entendre, perquè, però bueno, a vegades, pues mira, pot passar, no?
0: No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona una explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val. Bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, més de sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro
1: jo crec que sí. Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya, i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània de Cardedeu, i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no? I descobrir qui del grup d'amics en sap més de música, i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
0: Que xulo, mira, Hitster.
1: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
0: Mai, que va.
1: Ostres, doncs te'l recomano molt, perquè jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que poden jugar grups doncs, de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions, i està molt bé.
0: És escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica que ho peta.
1: Té una versió. Sí. És, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament. Xulo. I si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
0: Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, Hitster. Molt bé.
1: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
3: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula voldria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones. Perfecte per aquestes nits a la fresqueta i amb bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Una abraçada.
1: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, vale. Perquè hi entén, ell hi domina i per tant jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
0: Molt bé, doncs mira, jo si mirant a la Challengers sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, de que ara estàs sí? dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
1: Això està bé.
0: Això està molt bé.
1: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és sí. així com de multiactivitats, que està sí. molt bé, el recomano també, per grups grans, clar. És molt divertit.
0: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha sí. jocs de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i te fas unes risses i total...
1: La veritat és que...
0: És d'acció, sí, sí.
1: És divertit, és divertit. I Núria, ja per sí. últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que sí. em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som-hi amb la segona etapa. Ja hem arrencat des d'Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és l'Uno, no? De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
1: Ostres, sí.
4: Un menjar, un país, i has de dir una lletra.
1: Ui,
4: això
1: sí,
4: quan
1: sí,
4: ets
1: sí.
4: molta colla està bé perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
1: L'estop és un joc molt accessible que sí. el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper i és molt divertit també.
0: És aquell que té com un botonet vermell que has d'apretar o no?
1: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? Poses en un nom de persona, color, animal, ja. país. I sí. llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para. Ah, i la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles. Clar. I qui les ompli totes diu stop.
0: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf i ja.
1: Molt és bé. Molt senzill i molt divertit també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara, a veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria, doncs sí. i res.
0: Doncs sí, aprofiteu i fer unes recomanacions ben xules de jocs d'estiu, potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem
1: sí.
0: apuntant.
1: Exactament.
0: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies, fins ara.
1: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
5: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
6: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatges que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
5: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
6: El Nadal ja va començar a funcionar el Mordoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que quan marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
5: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també Mordokus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
6: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
5: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
6: El Mordoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal, precisament, i ara al juliol ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
5: Per molt famosos que es facin els mordokus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
6: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat. Els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
5: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
6: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent doncs, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
5: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els mordokus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
6: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vol conèixer-ho. Sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu? Que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo a la mà a que sí.
1: Jo tinc un. L'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordoco. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot
2: sí,
0: ser un racó?
2: Cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava asseguda en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Ja m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons de tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat, eh? Tu ja n'has fet algun?
2: Bueno, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
3: No era al costat d'una paret, doncs la D només pot estar aquí.
2: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació, si sí. Pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
2: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament, l'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
4: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'ns fan més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final, acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què hi pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria. Bon dia als bon dia. Nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
6: Molt bé.
5: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
6: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant assaig com a nivell més popular, bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
5: Molt bé, avui et preguntarem per els llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
6: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual cosa vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
5: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què s'dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Portvell.
6: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després pitjor perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
5: Molt bé. Amb això que ens explicaves i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
6: Bueno, nosaltres, a part dels títols, bueno, ara escoltàvem lo dels mordocos,

0: i efectivament ha sigut un any d'esclat del Murdoko. Fins ara també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb Atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el Murdoko. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo que sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. Mm-hmm. I una mica aniria per aquí.
1: Molt bé.
2: De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això o si estic buscant això altre?
0: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt costum d'allà amb els anys que portem d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
2: Sí,
0: sí, amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home, o sigui, que a més amb la cosa de participar sempre més les dones. I ara m'he perdut.
2: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
0: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. Hi ha qui vem la idea molt clara i hi ha qui no.
2: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
3: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen? Segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
0: Sí, és un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bastant joves, el que passa és que i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en venem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
3: Clar, i la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets també els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
0: Sí, bueno, tens, festival. Diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguent què és una llibreria. És curiós, clar, a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
3: En sèrio? Que monos.
0: Sí. O entren en silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, llavors nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron. però sempre queda i sempre els veus tornant, igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, ja ho hem vist diverses vegades, lectors que teníem juvenils que havien desaparegut o infantils i de sobte venen i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o, ah, o és igual, una cosa més, més senzilla.
3: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres, bueno, posats de totes les maneres i a més com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu, sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades en aquest, hi ha llocs que per falta d'espai a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
0: Sí, home, és el que intentem, a més tenir, no només a totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs amb les, també funcionem molt en comandes, el que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és, nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells de, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt i la gent ho sap en, bueno, d'alguna manera anar ràpid amb la comanda, és a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament, igual o més ràpid que Mordor.
2: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Lúria, també deixem que us expliqui i també als nostres oients que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
0: Bueno, i també és per, bueno, perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses i jo que em presto a el que em demanin d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu ai, vist no sé què i tal, dic, ostres, em va, diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor grunyón que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
2: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les.
3: Són les blanques.
2: Sí, sí.
0: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira de platja, que també se la van deixar i també l'hem tret.
3: Però Déu, però que la gent se deixa molt de coses.
0: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo de l'hivern, en uns anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigua que es van deixant, els tens un temps i si no dius, bueno, doncs mira, clar. Ja els faig servir.
2: Clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia sí. Parlar de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu o passes els llibres directament?
0: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara que fa una biografia sobre Einstein, Einstein. Bueno, m'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer un llibre, bueno, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Bueno, m'emporto coses, també me'n vaig a Galícia, llavors m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé, també, bueno, moltes vegades tornen, sense llegir tots perquè al final has de dedicar el temps a altres coses, però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
2: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció, Núria, ja ho veus, entre llibres, sí, sí. Avui ens acomiadem perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
0: Sí, sí, no, realment aquests dies sempre tothom amb l'agost, tal, però bueno, les setmanes que hi som, mm-hmm, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances, mm-hmm, també venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, mm-hmm, però realment les dues setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
2: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
0: Igualment, bones vacances.
2: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, eh? Encara ens queden setmanes per endavant de feina.
3: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies,
2: gràcies,
3: Manel Ferrer.
2: Fins demà.
3: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui, la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però, esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'Església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí està el Fòrum i la rectoria, nosaltres veiem tota la façana del castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arregladets, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus a la muntanya, i les serretes de la serra són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça, sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro. Té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet com t'estic parlant ara amb l'acústica.

0: Caminant Caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una plaça. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del CUP, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran. Aquí en diem la casa gran, a l'alberg. I per l'altre cantó, té com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, i els guardes deien porta, porta, ells que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, un altre senyor que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics que, encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de sufro al pensar que el destino logró separarnos, i a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí

0: Si fa un moment veiem el portal de mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el portal de vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de la porta de les portes agrícoles és la més important, perquè hi devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Molts mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble, i em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu... Amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han segut de representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit? Sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins la espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí a Sant Feliu. Can Torret és una polleria que ensaladeria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, polleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que abans no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és el normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat, també fèiem, i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agraden anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només n'hi havia 4 o 5, Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits, vale?
3: 50,
4: 50, sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap. Són
3: sempre
4: coses
3: entenem
4: que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació. És com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, a posar en el cas, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de, a més de fer de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent quasi ben el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta. I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, i ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens, ho tens com molta passió, també.
4: Bueno,
3: t'has arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. Vale? A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar, pues, amb les màquines del buit, que tot això no hi era. Vull dir, esclar, jo canto ret i porto, de seguida portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te, abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent, però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el...
3: Que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: perquè
4: no,
3: al final
4: no.
3: És el que
4: puc agafar
3: tomats.
4: El bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i l'amaneixo com la salsa de barbaretxos. Exemple.
3: Com si fos un pica-pica, incloure-ho en un pica-pica.
4: Sí. O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, o ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, sí, sí, sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil, l'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: Clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí, sí.
3: En qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català. Vinga.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquest any és la 51.
2: I porten destaquem... un cartell enorme, superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, en declaracions de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada, i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'estat, i així ho està demostrant, doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això.
2: Molt bé. Molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul. Complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al No Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local, ja que estan patint.

0: de Bernat Vivancos, encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlen demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
1: Molt bé.
0: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castellà Peralada, i que ho fareix fins a aquest divendres... No, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo. Tres propostes musicals, tres festivals i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
0: Fins demà. Adéu.

0: I l'Exambusto posa en les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts i idees pel que fa a jocs de taula és l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància i això serà molt divertit, perquè, clar...
1: Crec que sí, crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió. Clar. Així que...
0: No ens avancis res. Però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que quan...
0: Encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que ressonaven per allà per casa.
1: Sí,
0: que no te les deixaven
1: sí.
0: veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i et desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat i realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i es passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic, no?
1: Sí, sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele. Que hi havia una programació també, he de dir, molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè, Aina, insisteixo, és més joveneta, la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta aquesta sèrie.
1: Com me la podia mirar? Clar, al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres, doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

0: 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha reclamat a les comunitats governades pel PP que compleixin la llei i acollin els menors migrants procedents de Ceuta per alleugerir la saturació dels centres d'acollida. Cuerpo ha defensat que el repartiment respon a criteris legals i de solidaritat entre territoris i ha atribuït el rebuig del PP a la pressió dels seus pactes amb Vox. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen encara a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van ser atesos al lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
3: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
2: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior autoritza la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i també pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, però a principis del 2027 s'espera també l'arribada de més material. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol arreu del país, tot i que a la tarda es formaran xàfecs i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i Cerdanya.
1: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I com a frase feta, abella de juliol al cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, oita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt i molt la pena. L'una de les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que... encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta, avui ho fem al revés, és dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos, i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri, és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sàcies!
0: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: casa 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Mena, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria posteriorment. Com ha explicat la subdelegada del govern a Barcelona, Mari Carmen García Calvillo, l'operació ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més grans localitzats fins ara a tota Europa.
2: No hablamos solo de un cargamento de drogas, hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes, y de los problemas de seguridad asociados que comporta el tráfico ilícito de drogas.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una altra a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van estar atesos al mateix lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però estabilitzat, sense que el perímetre hagi crescut en les darreres hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I l'agència de viatges de l'Escala, l'Alt Empordà, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als touroperadors i de gestió. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

cette affaire.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefeents francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina.

0: El resultat de l'operació que s'ha donat a conèixer avui ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en cristall que es distribuiria posteriorment. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que el moment d'intervenir ha estat clau per desmantellar l'organització.
1: Se ha desmontado la logística completa de esta organización en España, porque hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
0: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat aquest dimecres dues sol·licituds perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui en comissió al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la inclusió de l'independentisme i l'independentisme català en un informe sobre la situació i les tendències del terrorisme d'Europol. El senador republicà Joan Queralt ha criticat en xarxes socials a Marlaska, apuntant que o creu que els independentistes són terroristes o no té ni idea del que es cou a casa seva, recalcant que qualsevol de les dues alternatives li resulta esgarrifosa. En un informe d'enguany, Europol apunta que no hi ha indicis que l'independentisme tingui capacitat de violència sostinguda o escalable i destaca que està fragmentat i és operativament dèbil. Aquest missatge arriba el mateix dia que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta. En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar, especialment en el rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. I Protecció Civil activant novament el Pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja i per acumulació de pluja. A gran part del país, les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: las 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona, segons han informat fonts municipals i del sistema d'emergències mèdiques. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades a través d'un missatge de l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
2: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament

0: clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
1: Fins al lloc s'hi van desplaçar 6 ambulàncies del SEM, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos. De les 9 persones ferides, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleus. Els Mossos d'Esquadra investiguen dues accions violentes en establiments comercials de Terrassa que han tingut lloc en els darrers dies. Segons avança el CASO i han confirmat fonts del cos, el primer és un tiroteig a un establiment de l'Avinguda Jaume I, el 30 de juliol, en un moment que estava tancat al públic i que no va provocar ferits. Segons el rotatiu, els assaltants haurien utilitzat un fusell d'assalt AK-47, un extrem que està abordant la Divisió d'Investigació Criminal. El segon va ser un robatori en una botiga de compraventa d'objectes de segona mà del carrer Arquímedes, d'on els assaltants es van endur un botí sense determinar i van fugir sense que encara els hagin identificat. I també els Mossos, en aquest cas a Barcelona, han detingut 6 persones enxampades in fraganti en 2 robatoris amb força a domicilis. En el primer cas, els agents van arrestar 4 sospitosos després que fugissin amb diversos objectes presumptament sostrets d'un habitatge. La intervenció policial va permetre localitzar-los poc després dels fets i recuperar part del material robat. En una segona actuació, la policia va detenir 2 persones més mentre inspeccionaven edificis i intentaven accedir a una finca en una actuació preventiva que va evitar que es consumés el robatori. I els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. Els serveis d'emergències han avisat de la possibilitat que una imminent tempesta pugui generar un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals, i a més redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment. Els Mossos d'Esquadra acumulen ja unes 90 denúncies a l'Agència de Viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per haver-los deixat sense vacances. Les primeres d'elles es van fer a la comissaria de Roses entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances que no han pogut gaudir. En paral·lel, la dona que gestiona aquesta agència ha anunciat que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió. En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable assegura que treballa per reembolsar les quantitats que corresponguin als afectats. I la circulació de trens de Rodalies de la línia R3 s'ha interromput aquest dimecres entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable, segons ha informat Adif. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari i l'operadora Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig de Barcelona i Puigcerdà a l'atol de Querol. El pas dels trens a la resta de la línia està suspès per les obres. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Departament d'Interior i Seguretat Pública ha sumat un nou vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Segons el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que dona cobertura provisional bàsica en casos d'incendis, ventades, inundacions, incidències a la infraestructura o en apagades com les viscudes a l'abril del 2025. El vehicle pot donar servei de veu i dades a usuaris de diferents operadores. Té una autonomia com a mínim de 48 hores i el seu radi d'actuació és d'entre 10 i 20 quilòmetres. Per ara és el primer vehicle d'aquest tipus i ja està preparat per funcionar. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat la seva importància.
3: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
2: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat un incendi de vegetació declarat aquest dimecres al marge del riu Ter, a tocar del polígon industrial de Domeny Sud, a Girona. El cos ha informat que es troba treballant en les cascades d'extinció amb 9 dotacions terrestres i un helicòpter. En un altre punt, en aquest cas a Balaguer, també ha estat necessària la intervenció de 9 dotacions terrestres per un incendi a l'interior d'una nau adossada a una granja de porcs. Els equips d'emergència han aconseguit frenar la propagació de les flames cap a la granja i han pogut contenir el foc dins la nau afectada, on la coberta ha col·lapsat parcialment. La selecció espanyola de natació artística, amb una destacada presència de nedadors i nedadores catalans, ha tancat aquest dimecres la seva participació als europeus de París amb una nova medalla de plata en la rutina acrobàtica per equips. El conjunt dirigit per Andrea Fuentes i Víctor Cano només ha estat superat per l'equip rus i Itàlia.

completat el podi. L'equip espanyol ha estat format per les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer i Denis González, a més de Lilú Lluís, Cristina Aràmbula, Marina García Polo i Sara Saldanya. Amb aquesta plata, Espanya tanca els europeus de natació artística amb 8 medalles, un or, 5 plates i 2 bronzes. Recordem que 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques després de l'accident registrat la nit de dimarts a les atraccions de la Festa Major de Tona. 5 dels afectats, tots menors d'entre 13 i 16 anys, van ser traslladats a l'Hospital de Vic. Avui el Consorci Hospitalari de Vic ha confirmat que 4 dels 5 menors ingressats ja han rebut l'alta aquest dimecres. El 5è pacient ha estat derivat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per rebre tractament d'una fractura completa de maluc. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. A Valls, la tercera a la tradicional diada de la Fira Agost està a punt de començar la tercera actuació cara a cara de la temporada entre la colla vella i la colla joves dels Xiquets de Vall a la plaça del Blat. Quin ambient s'hi respira? Quico Domènech, Ràdio Ciutat de Valls.
2: Hola, bona tarda. Des de la plaça del Blat de Valls, en la clausura del que ha estat la Fira Agost, la Fira Agrícola per excel·lència el mes d'agost al Camp de Tarragona, està a punt de començar a un quart de nou. És l'hora oficial aquesta dia d'aquesta fira, que segur, ja ho podem confirmar, veurà castells de gamma extra, i en la que previsiblement el 4 de nou, sense folre, el 4 de nou, un dels castells més difícils, serà el gran protagonisme. D'aquí un quart comença aquesta diada castellera de la Fira Agost.
1: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar i no ens movem gaire de lloc perquè Telefònica ha reforçat la xarxa de cobertura en 291 punts de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida per l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Concretament, s'ha millorat la connectivitat a 78 emplaçaments a Ponent i 213 del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'operadora, que va començar fa 5 mesos amb la planificació d'aquest dispositiu per a l'eclipsi, ha analitzat la cobertura de xarxa als més de 400 punts d'observació notificats per les comunitats autònomes. Canviem ara de tema i repassem l'actualitat política, ja que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de les Migracions, Elma Saiz, no compareixeran aquest dijous a la Comissió de Llibertat, Justícia i Interior del Parlament Europeu, que s'ha convocat de manera extraordinària per la crisi migratòria a Ceuta. Marlaska ho atribueix a una coincidència a l'agenda amb la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció sobre l'eclipsi del 12 d'agost, que ell mateix presidirà. La reunió comptarà amb la presència del comissari d'Immigració, Magnus Brunner, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivaz, a més d'eurodiputats de diversos països i partits que integren la comissió. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts a les línies del Pla d'Assegurances Agràries 2026 amb un pressupost de 20 milions d'euros. El pla, que vol fomentar les assegurances agràries, activa una primera disposició per ajuts a les pòlisses que entrin en vigor fins al 31 de desembre de 2026, que és la que es publica ara, a la qual s'afegirà una segona disposició a l'octubre de les pòlisses que entrin en vigor després de final d'any. L'executiu ha apostat aquest any per l'assegurança agrària com a instrument principal per gestionar riscos climatològics en el primer sector. I recordem que avui els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Onda climàtica. Retos globales, rutas locales.
3: El sello ambiental Centro Educativo Sostenible es una iniciativa de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Educación de la Junta de Castilla y León que...

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. La Fira Gos de Vall de Valls a Tarragona es corona amb la tradicional Diada Castellera, que inclou la participació de la Colla Vella i la Colla Jove dels Xiquets de Valls. Si abans ja entràvem amb els preparatius, ara la trobem en plena efervescència. Quico Domènech, Radio Ciutat de Valls.
2: Hola, bona tarda, en directe des de la plaça Albat. Acabem de viure un moment més important d'aquesta Diada Castellera, el 4 de 9 sense folre, que ha descarregat la Colla Vella ara mateix. Fa segons, podeu escoltar encara els crits de celebració, ha descarregat, dèiem, la Colla Vella del Xiquet de Valls a la segona ronda. La primera havia fet el 5 de 9 amb folre. La Colla Jove, per un contratemps d'última hora, ha arrencat amb un castell per sota de les seves possibilitats, amb el 4 de 9 amb folre, i estem, per tant, a l'equador de la Diada Castellera. De moment, insistim, 4 de 9 sense folre, descarregat per la Colla Vella del Xiquet de Valls en aquesta cloenda de la Fira.
1: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar, canviem ara de tema, però continuem amb celebracions. I és que la selecció espanyola de natació artística, amb una destacada presència de nedadors i nedadores catalans, ha tancat aquest dimecres la seva participació als Europeus de París amb una nova medalla de plata en rutina acrobàtica per equips. El conjunt dirigit per Andrea Fuentes i Víctor Cano només ha estat superat per l'equip neutral rus, i Itàlia ha tancat el podi. L'equip espanyol ha estat format per les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer i Denis González, a més de Lilo Lluís, Cristina Arámbula, Marina García Polo i Sara Saldanya. Amb aquesta plata, Espanya tanca els europeus de natació artística amb 8 medalles, un or, 5 plates i 2 bronzes. La gran protagonista ha estat la catalana Iris Tió, que després de proclamar-se aquest dimarts campiona d'Europa en el solo tècnic, ha sumat una nova plata per acabar el campionat amb 6 medalles, un or, 4 plates i un bronze. I el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha sumat un vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Segons el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que dona cobertura provisional bàsica en casos d'incendis, ventades, inundacions, incidències en la infraestructura o en apagades com la viscuda a l'abril del 2025. El vehicle pot donar servei de veu i dades als usuaris de diferents operadores, té una autonomia com a mínim de 48 hores i el seu radi d'actuació és d'entre 10 i 20 quilòmetres. Per ara és el primer vehicle d'aquest tipus i ja està preparat per funcionar. El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros i el govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència. I un breu apunt per acabar, abans de tancar, la promoció dels 109 pisos de lloguer protegit de Can Gambús a Sabadell continua avançant. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Ràdio Cardedeu 90.7

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Javier De Gea. La Fira Gos de Valls de Tarragona està arribant al seu final i la gent està gaudint de valent amb una gran diada castellera. La colla vella i la colla jove dels Xiquets de Valls estan fent les delícies de la gent a la plaça del Blat, des d'on ens parla Quico Domènech, de Ràdio Ciutat de Valls.
2: Bona tarda, bona nit. A punt d'acabar-se aquesta diada castellera que clau, de fet, la Fira Gos, la Fira Exposició del Camp Català, i ha acabat amb un cert mal regust de boca perquè hi ha hagut un intent desmuntat del 4 de 9 sense forra de la colla jove Xiquets de Valls com a tercer castell que no ha reixit en desmuntat. En qualsevol cas, i pendent del que pugui passar, de com es pugui tancar definitivament aquesta diada, sí que cal dir que ha estat un gran firagós amb una actuació estel·lar de la colla de Xiquets de Valls que ha arrencat amb el 5 de 9 en folre a la segona ronda, ha descarregat un magnífic 4 de 9 sense folre, el castell més important que s'haurà vist avui a plaça, i finalment el 7 de 9 en folre. Les colles arribaven amb baixes i amb programes determinats per aquestes baixes, però al final, en el cas de la colla vella, ha pogut sortir de l'actuació amb tres castells de gamma extra, cosa que no és habitual. Pel que fa a la colla jove, és pendent de com acabi en funció d'aquesta circumstància que dèiem que hem desmuntat el tercer castell, el 4 de 9 sense folre. El primer castell ha estat el 4 de 9 folre, a la segona ronda han descarregat un treballat 2 de 9 amb folre i manilles, castell de gamma extra, i per tant també satisfacció a les files de la colla jove. És un excel·lent colofó per a aquesta fira que té en els castells el seu punt i final.
1: Moltes gràcies, Quico, pel teu seguiment. Continuem amb el temps, ja que Protecció Civil ha activat novament el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat i per acumulació de pluja a gran part del país. Les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el Prelitoral Central. I un home ha mort aquest dimecres a la tarda mentre conduïa una moto d'aigua en un joc amb una embarcació recreativa a Empuriar Brava, a l'Alt Empordà. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare amb moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els ha passat per sobre i hauria fugit. Salvament Marítim ha fet massatges cardiorrespiratoris a l'home sobre la mateixa moto i posteriorment han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del SEM, que ha treballat per reanimar-lo, però finalment han confirmat la seva mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies un dia més per escoltar el Rock and Classics, el programa que repassa en format monogràfic els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui us portem dues formacions que en essència són la mateixa, excepte la posició del vocalista. Estem parlant de Rage Against the Machine i de la seva seqüela Audioslave.

0: Aquesta banda nord-americana es va fundar l'any 1990 amb Tom Morello i Zach de la Rocha. És una banda nord-americana que va crear l'anomenat segell de música rap metal, que és una fusió entre hip-hop, heavy metal i també funk. Una banda que conformen en Zach de la Rocha a la veu, Tom Morello a la guitarra, Tim Comerford al baix i Brad Wilk a la bateria. De fet, els primers membres en conèixer van ser Zach de la Rocha i Tim Comerford, que encara anant a l'escola acostumaven ja a tocar junts i a escoltar música plegats. Posteriorment es va juntar a la banda Tom Morello, guitarrista, que va conèixer a Zach de la Rocha rapejant amb uns amics en un club. I posteriorment Brad Wilk va respondre a un anunci de Tom Morello on deia que buscava un bateria per una nova banda. Així les coses van començar a tocar en el garatge d'un amic seu a Huntington Beach, a Califòrnia, i amb només 5 cançons escrites van començar a tenir molt èxit per la gent que anava passant pel carrer. Van enregistrar posteriorment una cinta amb 12 temes en un estudi local a Los Angeles i van aconseguir vendre fins a 5.000 còpies de la cinta. Després van tocar en l'escenari petit del festival Lollapalooza 2 a Los Angeles, on els va veure un caçatalents d'Epic Records, i amb aquesta discogràfica van signar el seu primer contracte. Van començar una gira mentre enregistraven el seu treball de debut, que s'anomenaria com ells, Rage Against the Machine. Un disc que sortia a la llum finalment l'octubre de l'any 1992. Va ser un rotund èxit. Aquest un dels seus temes més potents i més recordats, que es diu Killing in the Name.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

disc original amb una gran energia i que va causar impacte aquell 1992. Killing in the Name, l'himne inicial de Rage Against the Machine des del seu treball de debut. Sempre temes contundents, més ràpids o més lents, com aquest que ja sona i que es diu Settle for Nothing, però en qualsevol cas sempre amb una crítica social i sobretot política d'alt nivell. Rage Against the Machine, avui són els convidats, junt amb Audioslave, al Rock and Classics.

0: música tot drap. Aquest un altre dels èxits del treball de debut de Rage Against the Machine, Bullet in the Head. Hi ha molts més temes interessants d'aquesta llarga durada. I per tant us convidem senzillament a adquirir-lo si és que no el teniu, ja que és un dels discos, segons diversos crítics, més importants de la dècada dels 90. Un disc, sens dubte, imprescindible. Seguim amb el següent treball discogràfic dels Rage Against the Machine. Es publicava 3 anys després, el 2005. Es deia Evil Empire i aquest és el tema Bulls on Parade.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Després de l'èxit moderat del segon treball de Rage Against the Machine, Evil Empire no va ser fins al 1999 que tornaven amb un nou llarga durada. De fet, va ser força exitós, però va ser el principi del final de la banda. El disc es deia The Battle of Los Angeles. Aquest era el seu primer single, Guerrilla Radio. I és que just quan es va acabar la gravació d'aquest treball, a finals de l'any 2000, Jack de la Rocha va informar que se separava de la banda per començar una carrera en solitari, degut també a constants discussions que hi havien hagut a l'interior de la banda. Però encara ens van oferir un parell de treballs més. Comencem pel que es publicava l'any 2000. Era un disc de covers, de versions d'altres temes clàssics del rock i alguns de més nous. Per exemple, aquesta era una versió d'un tema original de Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, des d'aquest treball anomenat Renegades, Rage Against the Machine.

2003, una vegada ja s'havia dissolt Rage Against the Machine, va aparèixer un treball pòstum anomenat Live at the Grand Olympic Auditorium. Es tracta d'un disc en viu que recull una de les seves últimes actuacions feta a la seva ciutat, a Los Angeles. I aquest, un dels seus temes del primer disc, Know Your Enemy. I una vegada es va dissoldre la banda, al cap de poc, els tres components que encara mantenien el contacte, Tom Morello, Tim Comerford i Brad Wilk, van decidir de seguir en actiu com a banda, tot i que van començar a buscar vocalista. Per això van començar a fer plans, van començar a fer audicions, van provar diversos vocalistes, entre els quals hi havia el raper Be Real de Cypress Hill, però van veure que no, que el seu futur no passava perquè el vocalista fos un altre rapper, sinó perquè fos un cantant. El productor i també amic del trio, Rick Rubin, va proposar a Chris Cornell, l'antic vocalista de Soundgarden. Es van conèixer i el primer dia la química que hi va haver entre ells va ser evident. Van començar a tocar cançons i van veure que sonava fantàsticament bé. El nou grup va escriure fins a 21 cançons durant 19 dies d'assajos i van començar a enregistrar cançons a l'estudi al maig de l'any 2001 amb Rick Rubin com a productor. Així, al final va sortir el 19 de novembre de l'any 2002 el seu treball de debut. Comencem a escoltar-lo. Un disc excepcional, això sí que va rebre crítiques tan positives com negatives, degut a que és un disc bastant simple, però que ens porta música molt canyera. La base instrumental de Rage Against the Machine amb la potentíssima veu de l'ex Soundgarden Chris Cornell. Una mescla perfecta. Aquest és el tema que obre aquest disc que es diu com ells, Audioslave. Coach Eyes, el primer tall que obre aquest recomanable disc.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Jo us puc confessar que personalment vaig quedar bastant astorat d'escoltar aquest treball de debut d'Audioslave. Una conjunció que em va semblar perfecta. La banda instrumental de Rage Against the Machine amb un vocalista amb una veu carismàtica excepcional. La de Chris Cornell, ex Soundgarden. Aquí tenim una de les balades que apareix en aquest primer disc d'Audioslave. I Am the Highway.

0: Després de la publicació del disc de debut, Audioslave es va concentrar en fer unes gires amb uns concerts que van tenir unes crítiques molt positives. I no va ser fins al 23 de maig de l'any 2005 que no apareixia el seu segon treball, Out of Exile, un disc que va debutar directament al primer lloc de la llista nord-americana Billboard 200. Un disc amb cançons una mica més personals de la mà de Chris Cornell, que començava a recuperar-se d'un greu problema amb les drogues que va afectar molt a la seva veu durant la gravació del primer disc. Per això, el segon disc va ser més ben criticat que no pas el primer, degut a la veu de Cornell, que estava molt millor degut a haver deixat les drogues i, sobretot, haver deixat de fumar i de beure. Amigues i amics oients, estem arribant al final del programa d'avui. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: També estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallot.
2: twitter.com/rocknclassics.
0: I marxem amb un dels temes del que va ser el tercer i darrer treball d'Audioslave, que l'any 2006 van treure aquest disc abans de separar-se, degut a diferències personals i musicals entre Cornell i la resta de components de la banda. El tercer disc és una mica més funky, soul, rhythm and blues, segons paraules dels propis components d'Audioslave. Un disc, doncs, una mica més variat estilísticament. Aquest és el tema Sound of a Gun des de Revelations, el tercer i darrer treball d'Audioslave. Gràcies per fer-nos costat. Tornem ben aviat amb més Rock and Clàssics. Adéu-siau.

0: 10. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. És la 1.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.